0: Radio Nacional, Radio 5, Barcelona.
1: Bon dia, 5 minuts i seran 8:15 del matí d'aquest dimecres 29 de juliol. Avui comença una nova onada de calor. Previsió del temps, Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui pugen notablement les temperatures i serà un dia càlid. S'esperen màximes elevades a l'interior i al prelitoral. Els termòmetres marcaran 38 graus a Igualada, Manresa, a Vic i també a Rubí, 37 graus a Sabadell, 33 a Barcelona i 31 graus a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Avui predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat per calor extrema en un episodi que es preveu que s'allargui fins la setmana que ve i fa una crida a la prudència. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha retencions a les principals vies d'accés a Barcelona, a la 2 i a 3 quilòmetres de circulació lenta entre Sant Joan d'Espí i Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona. A la P7, les complicacions es concentren a l'altura de Barberà del Vallès, amb 2,5 quilòmetres de cua en sentit Girona, cap a Badia del Vallès, i 2 quilòmetres més en sentit Tarragona fins a Santa Perpètua de Mogoda. Pel que fa a les rondes, hi ha 5 quilòmetres de retencions a la B10 entre Sant Adrià del Besòs i el Nus del Llobregat, i també a la B20, també, en sentit Nus del Llobregat. Ho acabem de saber, els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona. La policia catalana investiga els fets com un possible cas de violència masclista. Els fets han passat la tarda d'aquest dimarts cap a les 8 del vespre en un domicili del carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Diverses patrulles s'hi han desplaçat després de rebre l'avís d'una agressió i s'han localitzat i han localitzat la víctima ferida de gravetat. Els serveis d'emergències han intentat reanimar-la, però finalment ha mort. Segons les primeres informacions, la dona hauria estat apunyalada en presència dels dos fills menors de la parella de 4 i 8 anys. El presumpte autor ha fugit i els Mossos d'Esquadra mantenen aquest dispositiu de recerca fins que l'han pogut detenir. Si es confirma aquest cas com a crim masclista, seria la víctima número 32 de violència de gènere a Espanya aquest any i la tercera a Catalunya. Recordem que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència masclista. Són gratuïts i funcionen les 24 hores. No deixen rastre la factura, però sí cal esborrar-los del registre de trucades. I continua la investigació sobre l'incendi d'aquest dilluns entre les estacions de Glòria i el Clot de la línia 1 de metro de Barcelona, que va deixar més de 130 ferits per inhalació de fum, cap d'ells greu. Transports Metropolitans de Barcelona ha explicat que el foc es va produir en un revestiment del túnel que es va col·locar durant unes obres a l'àmbit de Glòria. Segons el conseller delegat de TMB, Xavier Flores, aquest revestiment només està en aquest punt de la xarxa de metro.
3: No hi és en cap altre punt de la xarxa. Per tant, l'incident d'ahir no es pot tornar a repetir perquè no hi ha cas de que pugui existir en altre punt de la xarxa aquest material.
1: La investigació també ha de determinar per què hi havia aquest material i si el conductor del metro, que és un dels ferits per inhalació de fum, va enviar per megafonia algun missatge d'alerta als passatgers. I comencen a enderrocar-se els primers pavellons del recinte Firal de Montjuïc. Ja ha començat la demolició de l'antic Palau de Congressos i properament es treballarà també per treure l'amiant de l'interior del Palau del Fons 13. Els dos treballs formen part de la primera fase de la reforma del recinte Firal, que preveu obrir carrers i crear un nou barri amb habitatges i equipaments, amb la previsió de construir 548 habitatges. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
4: Amb un barri nou, el nou Poble Sec, que es construirà en l'espai que hi ha entre Maria Cristina i el carrer Lleida.
1: La tercera part de la primera fase és el Palau Bastit, que es reformarà per oficines de la Fira. Els tres equipaments tenen com a calendari de lliurament el maig del 2029, coincidint amb els actes del centenari de l'Exposició Universal. I fa més d'un any que va morir Montse Aguilar, treballadora de la neteja als carrers de Barcelona, en plena onada de calor. La seva família ha demandat l'Ajuntament i Foment i l'empresa de neteja responsable aniran a judici. Consideren que no es va protegir suficient la Montse davant les altes temperatures. I amb aquesta informació acabem. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia.

0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bon dia, és dimecres 29 de juliol, són 7:45 del matí. És notícia d'aquesta matinada. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta relació amb un possible cas de violència masclista a Barcelona. Una dona de 34 anys va ser apunyalada mortalment ahir en un domicili de Sant Martí davant els seus dos fills menors d'edat de 4 i 8 anys. Des d'ahir a la tarda, un dispositiu dels Mossos i les policies locals de l'àrea metropolitana buscava el presumpte autor dels fets. I atenció, perquè avui comença una nova onada de calor amb temperatures que poden superar els 40 graus a zones com Ponent. La previsió és que aquest episodi d'altes temperatures s'allargui fins a la setmana vinent. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat. Ampliem la previsió amb la EMET Noelia García.
2: Bon dia. Avui dimecres a Catalunya pugen notablement les temperatures i podria ser una nova onada de calor. S'esperen màximes al voltant dels 40 graus a zones de l'interior i superant els 36 al litoral i prelitoral. Els termòmetres marcaran 40 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Avui serà un dia càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Molta tensió durant la tarda al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes que a la zona més oriental podrien ser localment forts. Bufa vent fluix a moderat de component sud. És una informació d'AEMET.
1: I pel que fa a la situació a les carreteres, tenim complicacions als accessos de Barcelona. A l'A2 hi ha 3 quilòmetres i mig de retencions entre Cornellà i Sant Joan Despí en sentit a la capital catalana. A l'AP7, 4 quilòmetres i mig de cua entre Barberà i Cerdanyola en sentit Girona i 2 més en sentit Tarragona entre Barberà i Santa Perpètua de Mogoda. També hi ha retencions a les rondes, 5 quilòmetres a la B10 i a la B20 en sentit Nus del Llobregat i també circulació intensa a la B23 a l'entrada de Barcelona i un carril tallat a la C25 a Santa Maria d'Oló, en sentit Girona, per la retirada d'un vehicle. Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home en relació amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona. La policia catalana investiga els fets com un possible cas de violència masclista. Què en sabem? Elena Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Els fets han passat la tarda d'aquest dimarts cap a les 8 del vespre en un domicili del carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Diverses patrulles s'hi han desplaçat després de rebre l'avís d'una agressió i han localitzat la víctima ferida de gravetat. Els serveis d'emergències han intentat reanimar-la, però finalment ha mort. Segons les primeres informacions, la dona hauria estat apunyalada en presència dels dos fills menors de la parella de 4 i 8 anys. El presumpte autor va fugir i els Mossos van activar un dispositiu de cerca amb les policies locals per detenir-lo. Si es confirma aquest cas com a crim masclista, seria la quarta víctima de violència de gènere aquest any a Catalunya.
1: Gràcies, Elena. Recordem que el 900-900-120 i el 016, 900-900-120 i 016, són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista, són gratuïts, funcionen 24 hores, no deixen rastre a la factura, però sí al registre de trucades. Comença una nova onada de calor. Les temperatures s'enfilaran molt per sobre de la mitjana, sobretot a l'interior de Catalunya. Clara Ontanyón, bon dia.
4: Bon dia. L'Agència Estatal de Meteorologia ha emès un avís perquè s'esperen temperatures molt altes, especialment a Ponent, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu. A Ponent es podran superar els 40 graus i en bona part de l'interior les temperatures màximes superaran els 36 graus. Les altes temperatures es notaran sobretot el cap de setmana, que aniran acompanyades d'humitats relatives molt baixa, per sota del 30%. Per això, segons Protecció Civil, el risc d'incendi s'agreujarà. Avui hi ha 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal i hi ha 218 municipis en nivell 3 per perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 3 espais naturals. Es preveu que l'episodi s'allargui fins a mitjans de la setmana vinent. Protecció Civil fa una crida a la prudència.
1: Les 7:49 minuts, canviem de tema, perquè el govern espanyol indulta parcialment l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs. Busquem els detalls, Míriam Andreu.
5: L'executiu li ha rebaixat a 2 anys la pena de presó dels 4 anys i mig a què va ser condemnada per prevaricació i falsedat en document oficial per contractacions irregulars quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. La reducció de la condemna permet que ara es pugui estudiar la suspensió de la pena de presó. La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya incluïa 13 anys d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros que es mantenen. En la seva decisió, el govern es remet al criteri del Tribunal Català, que va considerar que la pena de presó era desproporcionada i excessiva. L'expresidenta del Parlament assegura que l'indult li evita la presó, però lamenta que es mantingui la inhabilitació. Defensa que la condemna va ser injusta i afirma que continuarà lluitant als tribunals europeus per demostrar la seva honorabilitat. També garanteix que es manté intacte el seu compromís amb la independència de Catalunya.
3: Mentrestant, el Tribunal Suprem continua fent passes endavant en l'aplicació de la llei de l'amnistia i l'aplica a 4 membres sobiranistes de la Mesa del Parlament del 2017, presidida llavors per Carme Forcadell, Núria Alcalà.
6: Sí, un dia després d'aplicar l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, la primera membre del govern de Carles Puigdemont en beneficiar-se de la llei, ara el Tribunal ha amnistiat a la Mesa del Parlament d'aquella època. En concret, els membres Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, que van ser condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i 1.200 euros de multa per desobediència. Per facilitar la tramitació de la declaració d'independència del 27 d'octubre de 2017 i les anomenades lleis de desconnexió en contra de la prohibició del Constitucional. Aquesta condemna d'inhabilitació encara no s'havia fet efectiva perquè estava pendent de recurs al Suprem. Finalment, l'alt tribunal ha declarat els fets amnistiats i els extingeix de tota responsabilitat penal, com també ho ha fet amb la Mesa del Parlament posterior, en aquest cas presidida per Roger Torrent l'any 2019. D'altra banda, des que la justícia europea va avalar la llei del perdó, el Suprem ha amnistiat a 8 manifestants que van protestar contra la sentència del procés.
3: I una qüestió més, perquè la Generalitat demana responsabilitat a les comunitats governades pel Partit Popular després que el Ministeri d'Hisenda hagi decidit ajornar al setembre la celebració del Consell de Política Fiscal i Financera per aprovar en primera instància la reforma del model del finançament autonòmic. La consellera d'Economia, Alicia Romero, dubta de la voluntat dels populars i posa en valor la generositat del Ministeri, Lorena Enns.
7: Sí, després de sol·licitar-ho, els populars guanyen temps per estudiar la proposta de finançament enviada pel Govern Central. La Generalitat, però, es mostra escèptica amb aquesta maniobra. La consellera d'Economia demana responsabilitat al PP, Alicia Romero, els reclama no dilatar més els tempos, exigeix que el model pugui superar el pas del Consell de Política Fiscal.
8: Creiem doncs, que és hora de que ens posem a treballar, de que s'aprovi un Consell de Política Fiscal i Financera, de que puguem iniciar la tramitació i que s'aprovi, insisteixo, durant aquest any 2026 perquè sigui vigent l'any vinent.
7: El cert és que Ministeri i Generalitat no necessiten el sí del PP per superar el tràmit al Consell de Política Fiscal. Amb el sí d'Hisenda i de Catalunya ja en tenen suficient per poder enviar la proposta al Consell de Ministres. El vot a favor anunciat pel govern de Canàries, però, ha provocat una esquerda en el Front Comú dels Populars, un moviment que, per Romero, demostra les bondats del model. 4.700 milions més per Catalunya i cap perjudici, diu, per la resta de comunitats.
3: I el govern amplia la llista de municipis considerats zones d'habitatge tensionat, on s'aplica el topall al preu del lloguer, però també en treu d'altres, com Lleida, Granollers, Reus o Figueres, un moviment que el sindicat de llogateres, Laura Hurtado, considera absurd.
9: En total, 22 ciutats catalanes surten de la llista i, per tant, a partir del març de l'any que ve ja no podran aplicar el topall de preus del lloguer. L'executiu defensa que la situació en aquestes localitats ha millorat gràcies a l'aplicació de polítiques d'habitatge, però el sindicat de llogateres considera que l'aixecament de la regulació pot disparar els preus. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Enric Aragonès, representant del sindicat.
10: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen.
11: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar.
9: Alhora s'incorporen 53 nous municipis a la llista, com Martorell, Sallent, Agramunt, Tordera, Vilaseca o Sant Joan de les Abadesses. En total, el nombre de persones que viuen en una localitat tensionada a Catalunya ha disminuït de 7 a 6,1 milions.
3: D'altra banda, l'executiu català obre un segon procés d'informació pública per al Plater, el Pla Territorial per a la Generació Eòlica i Fotovoltaica, per poder introduir-hi esmenes i canvis. D'aquesta manera, n'endarrereix l'aplicació com a mínim fins a l'estiu de l'any vinent, després de les crítiques d'ajuntaments i agricultors. La consellera portaveu, Sílvia Paneque.
12: Ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
3: El sector de les renovables ha demanat que repensin les zones delimitades per a la generació elèctrica, entre d'altres. D'altra banda, l'Associació de Pagesos Llarg ha presentat una esmena a la totalitat al projecte Plater. Segons l'organització agrària, les propostes posen en risc la sobirania alimentària i el futur dels joves agricultors. I un apunt més, perquè el president de la Generalitat retrà comptes del fiasco amb les proves PISA d'educació el mes de setembre, després de la Diada, en un nou curs que començarà conflictiu amb la comunitat educativa. El PSC i els socis han aturat l'intent de Junts al Parlament, que volia que Salvador Illa s'expliqués aquest divendres mateix després que arribi del Vietnam. Obrim la crònica esportiva parlant de futbol. Dos equips catalans fan estada de pretemporada a Anglaterra. Un d'ells és l'Espanyol, que avui juga un partit amistós contra el Burnley. Josep Maria Rubí, bon dia.
12: Es tracta del primer dels dos partits de preparació que disputarà terres angleses el conjunt blanquiblau. El Burnley és l'altre equip propietat de l'Ampeis i els seus socis, per tant, és una modalitat més de la col·laboració que s'ha establert entre l'entitat britànica i l'Espanyol. Recordo que Harman, el lateral esquerre fitxat aquest estiu pels de Manolo González, ha estat cedit pel propi Burnley després del seu descens de categoria. Un equip al blanc i blau que es va desplaçant la tarda d'ahir amb 25 jugadors entre futbolistes del primer equip del planter i que encara jugarà un altre amistós durant aquesta estada. Serà la tarda de dissabte al camp del Middlesbrough. El compromís d'avui serà al vespre, a 9:15.
3: L'altre equip que entrena a Anglaterra és el Barça, que avui continua entrenant al St. George's Park abans del partit contra el Birmingham City d'aquest divendres. El president del club blaugrana, Joan Laporta, no hi podrà viatjar finalment a causa d'una arrítmia. Què en sabem, Frank Robert?
13: Bon dia. El president del Barça portava uns dies ingressat a l'Hospital de Barcelona per problemes de salut perquè va tornar del viatge a Nova York pel Mundial amb malestar i, de fet, dilluns ja no va viatjar amb l'expedició blaugrana cap a Anglaterra. Ahir el mateix Joan Laporta va publicar un comunicat al seu compte d'Instagram explicant que li han revertit amb èxit una arrítmia i que torna a tenir el cor bategant de forma rítmica. Ara Laporta ha de fer bondat, així que no s'incorporarà a l'estatge de pretemporada que estan fent els de Hansi Flick a Sant George Park, i la màxima autoritat a Birmingham serà el vicepresident esportiu Rafa Juste. Avui els blaugranes tornaran a tenir sessió d'entrenament al matí i a la tarda.
3: I de tornada a casa nostra, el Girona també juga partit amistós aquesta tarda contra el Castelló. De la cultura, els expliquem que l'Institut d'Estudis Ilerdencs incorpora la peça més antiga de la seva biblioteca, l'incunable Filosofia Pauperum, impresa a Lleida cap al 1485 pel tipògraf Enric Botel. És un tractat de filosofia medieval atribuït a Albert Magne, destinat a l'ensenyament universitari i un dels pocs exemplars coneguts d'aquesta edició conservats arreu del món. Es tracta d'una donació part del llegat del bibliòfil Ramon Areny Batlle. Ara l'Institut la catalogarà i digitalitzarà perquè investigadors i ciutadania la puguin consultar. I la companyia japonesa de tambors tradicionals Yamato desembarca al Teatre Apolo fins al 22 d'agost amb un espectacle que és un cant a la capacitat de reinvertir-los, renéixer i tornar a començar. Hinotori, les ales del fènix, porta al paral·lel l'energia de la percussió japonesa amb un muntatge que arriba a Barcelona després del seu pas per Madrid. Ens ho acosta la Montse Soto.
14: Yamato és un grup que aborda amb precisió i energia totes les varietats del taiko, el tambor tradicional del Japó, un instrument que connecta molt amb la passió i l'espiritualitat i també amb el públic. Més de 40 taikos sonaran al llarg de Hinotori, les ales del fènix, a l'Apolo. Cadascun dels tambors té un nom propi i, en el cas del més gran, l'Odaiko, està fet amb una fusta d'un arbre de més de 400 anys, pesa més de 500 quilos i fa 2 metres de diàmetre, el que suposa una preparació física excepcional per als seus intèrprets, com destaca Sofia Fillon, productora de l'espectacle.
15: No solo impresiona por la capacidad física que tienen los músicos, porque son tambores enormes, pero aparte tienen una precisión impresionante y es muy divertido también.
14: Tot plegat per parlar de la capacitat de renéixer i seguir fent camí de l'ésser humà.
15: Esa capacidad humana de renacer, de seguir adelante, ¿no? Como representa el fénix. que renace de sus cenizas.
14: Yamato, The Drummers of Japan, tenen seu a Asuka, la prefectura de Nara. Fundada ara fa 33 anys, la companyia ha actuat en prop de 55 països i ha ofert 5.000 concerts. A l'Apolo els podrem veure fins al 22 d'agost.
1: Doncs amb aquesta recomanació cultural ens acomiadem, els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

La pianista protagonitza amb el poeta Paul Wask Comiat, una trobada entre música i versos per parlar del record, de com se'n va un dels llocs i si és possible anar-se'n i què és el que queda. Tot plegat tindrà lloc aquesta tarda a la plaça major de Sorpe, a l'Alt Dànau, al Pallars Sobirà, en el marc del Festival Dans Dànau, que s'allargarà fins aquest diumenge.

0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'assassinat de la seva parella, una dona de 34 anys, al districte de Sant Martí de Barcelona. Els fets haurien passat de matinada, quan l'home hauria mort a punyalades la dona dins del domicili davant dels seus dos fills menors d'edat. Després s'hauria entregat voluntàriament a la policia. Generalitat i Ajuntament condemnen el feminicidi. Es tracta de la quarta dona assassinada a mans de la seva parella o exparella, de confirmar-se, en el que portem d'any a Catalunya. Eva Menor és consellera d'Igualtat i Feminismes.
2: Davant la violència masclista, tolerància zero. És veritat que a l'estiu s'incrementa el risc, però hem d'estar molt més amatents que mai. El masclisme no fa vacances i el Departament d'Igualtat i Feminisme tampoc.
1: L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci demà per condemnar el crim. Recordem que el 900-900-120 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista. És gratuït i confidencial, funciona les 24 hores del dia i no deixa rastre la factura, però sí cal eliminar-lo del registre de trucades. Avui també parlarem de calor, i és que ens trobem ja davant d'un nou episodi de calor intensa, sobretot entre avui i demà arreu del territori. Es notarà especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, un episodi, com diem, que s'allargarà almenys fins al proper 5 d'agost. I Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitat escarbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic.
1: Un increment sostingut de les temperatures que, juntament amb la baixa humitat, dispara el risc d'incendi forestal aquests dies. 43 municipis d'11 comarques catalanes es troben avui en perill extrem d'incendi forestal i es manté la restricció d'accés a 6 espais naturals. Parlarem també del finançament de les comunitats autònomes. Avui que s'havia de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera a Madrid, posposat finalment el proper mes de setembre, hem sabut que Catalunya rebrà l'any vinent més de 32.600 milions d'euros procedents de l'Estat. Són dades del Ministeri d'Hisenda. És un 8% més que l'any passat, segons el Ministeri Públic. Sobre l'ajornament de la cita, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu encertada la decisió del Ministeri i assegura que al setembre ja no hi haurà temps per excuses.
4: L'ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
1: Paraules d'Illa des del Vietnam, on continua el seu viatge oficial. I en pàgina econòmica, CaixaBank dispara els guanys un 8% al primer semestre fins superar els 3.200 milions d'euros. Després d'augmentar la plantilla de l'entitat en 2.500 persones els últims 5 anys, el seu conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha descartat que la intel·ligència artificial suposi la sortida d'empleats o el tancament d'oficines.
5: Que todavía durante ese periodo en que transformamos necesitamos más manos y no vemos que las sucursales vayan a ser irrelevantes en el futuro, nos parece que van a ser trascendentales.
1: I també explicarem que els Mossos impulsen noves eines de comunicació perquè la ciutadania pugui col·laborar en la detecció de víctimes d'explotació, la majoria dones i estrangeres. Es tracta d'un codi QR amb un formulari anònim, també un correu electrònic. Entre el 2025 i el 2026, els Mossos han identificat 24 víctimes per tràfic d'éssers humans i n'han detingut 32 persones relacionades amb aquests casos. Doncs tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda, abans la informació de serveis. I ens acostem primer a les carreteres. Situació a aquesta hora, Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
6: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments tenim la mobilitat centrada sobretot a les rondes, tant la ronda del litoral com la ronda dalt, i en dos sentits de marxa en punts puntuals d'aturades. També a algun punt de lentitud a la P7 a Barberà, però parlem només d'un quilòmetre a Tarragona, com també una mica de lentitud just arribant al nus de la Trinitat per la C33 i la C58. A la resta de vies, de moment, no hem de destacar més incidències. Bona tarda.
1: I pendents, com dèiem, dels termòmetres. Aemén Noelia García.
7: Avui dimecres comença una nova onada de calor que deixarà altes temperatures i dies molt càlids a Catalunya. Avui ja s'esperen màximes de 39 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Temperatures més altes i més calor a zones de l'interior. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes localment fortes.
1: És tot per part nostra. La informació continua en aquesta sintonia.

0: Informe de Comissions Obreres amb els resultats de l'enquesta de població activa que es van publicar dimarts. Clara Ontanyón.
1: Prop de 160.000 persones treballadores fan hores extra de mitjana cada setmana a Catalunya i d'aquestes la meitat no les cobren. Els joves, les dones i el sector del servei són els que més en fan. I segons Comissions Obreres, això suposa un estalvi pels empresaris d'11,5 milions d'euros. Belén López, de secretària general de Comissions Obreres a Catalunya.
2: Aquí és que hi ha un frau i el que s'ha de fer és convertir totes aquestes hores extres no remunerades, totes aquestes hores extres complementàries que es fan a lliure disposició de l'empresari com volen i de la manera que volen, els hem de convertir en contractes a jornada completa que afectaran majoritàriament a les dones.
1: Proposen tres mesures: sistemes de control horari, inspeccions de treball, en especial a les feines més feminitzades, i garantir la desconnexió digital.
0: Repassem tot seguint més informacions de l'àmbit de Barcelona amb la Cristina Martín. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Un treballador ha mort aquest dimecres al matí en un accident en una mina de potassa a Súria, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra a Ràdio 4.
3: L'accident s'ha produït sobre les 11 del matí a les instal·lacions d'ICL Iberia. Després de l'accident s'ha evacuat la mina on hi havia 240 treballadors. Per aquest incident, els serveis d'emergència han atès a dues persones més. Una d'elles, en estat menys greu, ha estat traslladada a l'Hospital Altaia de Manresa i la tercera no ha requerit trasllat. Comissions Obreres ha indicat que tot apunta al fet que s'ha produït un despreniment d'una de les galeries de la mina, on es trobava aquest treballador, que tenia 26 anys.
0: L'Ajuntament de Barcelona posa en marxa aquest dissabte un refugi de dia per persones sense llar.
3: Ubicat al passatge 2 de maig, estarà obert tota la setmana de 10 del matí a 7 de la tarda. Disposarà d'espai per a 75 persones que es podran protegir de la calor i tindran a la seva disposició aigua, sucs, gelats i fruita. Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament.
4: En el que fem aquí és poder proveir d'un espai de descans, d'un espai també de refugi davant de tot el que és la calor durant aquests mesos, que també ens ha de permetre vincular amb aquelles persones que potser no ho estiguin i veure en quina situació estan.
3: El nou espai estarà obert fins al 14 de setembre.
0: I amb la voluntat de posar en comú les experiències internacionals en habitatge social i assequible, Barcelona celebrarà del 3 al 5 de novembre la cimera House Barcelona.
3: La trobada pretén intercanviar experiències entre tots els actors que intervenen en la planificació i construcció d'habitatge, com ara ciutats, professionals del sector, promotors o el món acadèmic. Hugo Valenti és el director d'aquest nou congrés de Fira de Barcelona.
5: Cap d'aquests sectors, per si sol, podrà resoldre aquest repte. I hem de treballar conjuntament i compartir experiències. I sobretot, i per això naixem, per passar de ser una plataforma on compartim idees a passar a l'acció.
0: Per primera vegada, Lleida augmenta el dispositiu d'atenció als temporers en campanya agrària davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu per treballar la fruita. Es calcula que a la ciutat hi ha unes 180 persones dormint al carrer. Joana Cendra.
6: Fins avui, el dispositiu principal de la Fira de Lleida ha atès 1.950 persones. La xifra és gairebé el doble que en tot l'any passat i encara falta un mes de campanya. Al pavelló habilitat s'acullen 108 persones cada nit i a partir de dilluns es posarà en marxa un altre pavelló amb 160 places més. Aquesta allau de temporada s'ha donat a partir del 25 de juny sense causa aparent. Ho explica el tinent d'alcalde Carlos Enjuanes.
7: Hi ha una bona campanya, hi ha menys quilos de fruita, per tant, és bona campanya per la qualitat, entenc. Segon, la tendència és a contractar menys aquestes persones que venen pel seu propi peu. Confirmem que no és una qüestió de regulars o irregulars, això ho confirmem perquè han baixat moltíssim les persones irregulars. Abans, els anys passats, eren 40%, 50%, aquest any crec que no arriben a 20%.
6: Aquests recursos estan pensats per qui no té contracte de feina, per això es miraran molt amb lupa els temporers que sí disposin de contracte i els utilitzin. En aquests casos s'informarà a treball. De cara a l'any vinent, la paeria demana un canvi de governança d'aquest dispositiu i que lideri la Generalitat.
0: I un apunt més, els Mossos impulsen noves eines de comunicació perquè la ciutadania pugui col·laborar en la detecció de víctimes d'explotació, la majoria dones i estrangeres. Laura Hurtado.
8: Els agents alerten de l'augment de l'explotació en pisos clandestins, de l'explotació laboral en supermercats i de nous mètodes de captació a través d'anuncis fraudulents a les xarxes socials. Per això demanen la col·laboració de la ciutadania a través d'un formulari disponible a la web i a les xarxes socials dels Mossos que permet aportar informació sobre possibles sospites d'irregularitats. Lluís Moreno, especialista a la Divisió d'Investigació Criminal.
9: Són persones vulnerables en un estat de necessitat. La gran majoria són persones estrangeres amb una situació irregular administrativa en el nostre país. Són persones que estan amenaçades, que estan coaccionades. Elles i també la seva família, a l'origen, al país estranger, no?
8: Entre el 2025 i el 2026, els Mossos han identificat 24 víctimes per tràfic d'éssers.

0: humans, la major part dones i en situació d'explotació sexual.
1: 5 minuts i seran 2:15 de la tarda. Moment per repassar l'actualitat esportiva i ho fem amb el José María Rubí. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Esports.
2: Primera aparició pública d'un dels jugadors del Barça campions del món, el porter Joan Garcia. Entre d'altres coses, el de Sallent ha dit alt i clar que no li fa por dir quin ha de ser el gran repte del curs 26-27.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
2: Joan Garcia també ha explicat que espera que Ferran Torres no canviï d'aires i es quedi al Barcelona, que tant de bo algun culer com Cubarsí pugui guanyar la pilota d'or, i ha desitjat una total recuperació al president blaugrana Joan Laporta, que ahir informava que havia superat un petit problema de cor, una arrítmia que ha arrossegat els darrers dies. El màxim representant del Barça a l'estada a Anglaterra serà, per tant, el vicepresident Rafa Juste. L'Espanyol, per la seva banda, disputa aquest vespre el primer dels enfrontaments de pretemporada que jugarà precisament a terres britàniques. Els de Manolo González visiten el Burnley des de 9:15. Un conjunt al blanc i blau que es manté pendent del futur de l'estadi del Rayo Vallecano. Ahir es va saber que l'equip madrileny no podrà jugar a Vallecas als partits de Lliga com a local fins que no solucionin les deficiències que té la instal·lació. I l'Espanyol juga allà a la jornada 6, la tercera setmana de setembre. El més probable és que hagi de ser a un altre camp. Avui també tenen partits de pretemporada els dos equips catalans de segona divisió. El primer en jugar serà el Girona, que rebrà el Castelló a la seva ciutat esportiva des de 6:45 de la tarda, i 2 hores després, a 9:15, el Sabadell s'enfrontarà al Manresa. I un apunt de bàsquet per acabar. Avui s'ha fet públic el calendari de la propera Eurolliga. El Barça s'estrenarà a casa contra l'Efes d'Istanbul i el partit es jugarà dijous 24 de setembre. El bàsquet Manresa també ha conegut el seu calendari a l'Eurocup. Els del Bages debutaran a la pista del Pau de Salònica la tarda del dimecres 30 de setembre.
1: Gràcies, José María. Darrers minuts per la cultura. La companyia japonesa de tambors tradicionals Yamato desembarca al Teatre Apolo fins al 22 d'agost amb un espectacle que és un cant a la capacitat de reinventar-nos, de renéixer i de tornar a començar. Inotori, les sales del Fènix, porta al paral·lel l'energia de la percussió japonesa amb un muntatge que arriba a Barcelona després del seu pas per Madrid, i els detalls, Estela Montsesoto. Yamato és un grup que aborda amb precisió i energia totes les varietats del taiko, el tambor tradicional del Japó, un instrument que connecta molt amb la passió i l'espiritualitat i també amb el públic. Més de 40 taikos sonaran al llarg de Hinotori, les ales del Fènix, a l'Apolo. Cadascun dels tambors té un nom propi i, en el cas del més gran, l'Odaiko, està fet amb una fusta d'un arbre de més de 400 anys, pesa més de 500 quilos i fa 2 metres de diàmetre, el que suposa una preparació física excepcional per als seus intèrprets, com destaca Sofia Fillon, productora de l'espectacle.
4: No solo impresiona por la capacidad física que tienen los músicos, porque son tambores enormes, pero aparte tienen una precisión impresionante y es muy divertido también.
1: Tot plegat per parlar de la capacitat de renéixer i seguir fent camí de l'ésser humà.
4: Esa capacidad humana de renacer, de seguir adelante, ¿no? Como representa el Fénix, que renace de sus cenizas.
1: Yamato, The Drummers of Japan, tenen seu a Asuka, la prefectura de Nara. Fundada ara fa 33 anys, la companyia ha actuat en prop de 55 països i ha ofert 5.000 concerts. A l'Apolo els podrem veure fins al 22 d'agost. Doncs de la percussió japonesa a la música de Clara Peya.

La pianista protagonitza amb el poeta Pol Guas Comiat una trobada entre música i versos per parlar del record, de com se'n va un dels llocs, si és possible anar-se'n, i què és el que en queda. Tot plegat tindrà lloc aquesta tarda a la plaça Major de Sort, a l'Alt Àneu, al Pallars Sobirà, en el marc del Festival d'Ensàneu, que s'allarga fins aquest diumenge. Ella marxem, la informació continua, però en aquesta sintonia també al portal rtv-e.cat i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.